I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM. Són les 5.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM. La, la, la.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona Flash FM.

escoltar la sessió de Flash Running, estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Flash FM. Són les 9.

0: poder del ritme. Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Rani, Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM. Aquí no trobaràs debats profuns.
4: Hola, com et dius?
5: Què passa?
6: Me llamo Pedro.
4: Pedro, Pedro, Pedro.
0: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
7: El futur és ara.
0: Aquí només trobaràs...
8: Ritme.
0: Cançons que et fan pujar el volum. Que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
8: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.

El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al flash matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM.

0: poder del ritme. A l'estiu, la teva discoteca particular es diu Maxi Flash.
1: Maxi Flash.

0: S'atura. El Maxi Flash. Els divendres i els dissabtes d'11 del vespre a 3 de la matinada. La nit sona el Maxi Flash amb Héctor Ortega.
1: El 1518 a Estrasburg va haver-hi una epidèmia que va fer ballar la gent durant dies i dies. 500 anys després a Catalunya torna a haver-hi una epidèmia de ball, però aquest cop controlada pels millors. Exacte, parlem de les festes Flash FM.
0: Flash FM porta la diversió, la música i el poder del ritme arreu del país amb les festes Flash FM. Contracta la teva o busca quan és la pròxima a flashfm.cat. Una festa no és una festa sense Flash FM.

0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder del

0: el poder del ritme. A Flash FM ho patem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube, uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenges i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
1: Reels amb milers de visualitzacions, les novetats musicals més destacades
2: i la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
3: Mandanga de la bona.
0: Ei, obre bé les orelles, que cantem bingo! Barcelona, 105.7. Tarragona, 101.8. Lleida, 104.1. Girona, 99.6. I encara en queden més, però no hi caben ni amb calçador. Busca la teva freqüència a flashfm.cat per escoltar-nos on vulguis. Flash FM, portant el poder del ritme a tot arreu.

0: Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Urbana, Calibre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès al teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el Calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.
4: Maluma, baby, lucra, quea.

0: poder del ritme. El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al flash matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
1: Flash, flash, flash, flash. Som Flash FM. I tu ets dels nostres.

0: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.
1: Brrr, ha, ha, Anuel.

S'atura. El Maxi Flash. Els divendres i els dissabtes d'11 del vespre a 3 de la matinada. La nit sona el Maxi Flash amb Héctor Ortega.

0: poder del ritme. Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. Boom, boom, boom.

0: melodia. Si des de l'inici has reconegut que érem nosaltres, és que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme.
1: El Dimo, John Chimmy, Live at Dimo. Tiene su corte igual que yo. Ella es bandida, bandida, bandida. Y me mora.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Administreu-la sense recepta.

0: Vegas FM ho petem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube, uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
1: Reels amb milers de visualitzacions, les novetats musicals més destacades
2: i la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
3: Mandanga de la bona.

0: poder del ritme. El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al flash matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM. Aquí no trobaràs debats profuns.
1: Hola, com et dius?
2: Què passa?
3: Me llamo Pedro.
1: Pedro, Pedro, Pedro.
0: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
4: El futur és ara.
0: Aquí només trobaràs...
5: Ritme.
0: Cançons que et fan pujar el volum. Que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
5: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.
6: Ah, no, va a ser yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello.

0: Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urba Maxi Flash, Flash, Randy Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.

Vaja faema, el ritme que no demana permís.

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Rhythm FM.

0: Los nostres Flash FM.
1: Arcángel pa. Once.